era novament amb el vecinador, amb la família, hem anat a l'anar. Era novament amb la família, amb el vecinador, hem anat a l'anar.